nit, el sol se'n va, ara toca descansar. Gràcies, Francesc, gràcies. Besos para Salamanca, que nos llega con un montón de rosas amarillas.